0: El Tindre Mamés dins d'este cicle que organitza enguany Onda Íntims al Castell en la seva tercera edició i Pep Jimeno Botifarra és un dels noms que forma part del cartell d'enguany i, per cert, que més entrades està venent perquè a les comarques del nord li tenim molta estima a este artista, que a més el tenim a l'altre costat del telèfon. Pep Jimeno Botifarra, molt bon dia.
1: Hola, com va? Bon dia.
0: Què tal?
1: Pues molt bé, mira, així estem.
0: Esperant el proper diumenge, sí, 7 de juny.
1: Sí, sí.
0: Com et sembla este format dins d'este cicle tan interessant dins el Castell de vindre a tocar així al Teatre Mònaco d'Onda a les butaquetes i veient tota aquesta música tradicional que fas tan bonica?
1: Pues la veritat és que fa molt de comboi perquè em sembla que l'última vegada que vaig estar va ser en el teatre també i ja fa un munt de temps i la veritat és que em fa molt de comboi i sentir-vos parlar i ser parla tan bonica que tingueu.
0: Així se nota la diferència, eh? Isaie.
1: Hombre, clar que sí. El nostre valencià de Xina de Bonico.
0: És així de bonic i de ric, segons en el trosset de terra en el que ens trobem. En este cas, en Onda, per parlar, Pep, d'aquesta música d'arrel que ve de la mà de Llave l'Aire. Què vols transmetre amb el teu espectacle?
1: Pues transmetre, pues Llave l'Aire és un disco dedicat a vosaltres les dones, que jo sempre dic que gràcies a vosaltres les dones estic jo damunt dels escenaris, perquè heu sigut les persones que sempre heu conservat les cançons, la cultura popular, les oracions, els cants de batre, tot, la majoria heu sigut les dones. I este disco està dedicat per a vosaltres.
0: Que bonic.
1: Perquè s'ho meresqueu.
0: Bueno, en nom de les dones castellonenques jo et dono les gràcies de tot cor perquè sentir aquestes lletres tan nostres i a mi se cant popular també tan valencià i tan castellonenc, la veritat que és un plaer. Així que gràcies per la part que ens toca a nosaltres. Mira, Pep, ahir ens va passar una cosa molt xula al programa. El dijous ve Jorge Gumbau, que em va donar records per a tu. I ell cada setmana du un estil de música, ens du camps de batre, els camps de sèquia, i ahir va dur unes coples, però que ell havia decidit canviar-li la lletra perquè eren molt masclistes.
1: Sí, el problema és això, és que n'hi ha molts que són molt masclistes. Però bé, de quant en quant també s'ha de cantar alguna cosa per recordar-se que no se torni a fer.
0: Efectivament.
1: I jo ho comprenc perquè els camps de batre, bueno, els camps de batre, els jotes i els fandangos i tot... sempre ha sigut la veritat és que se n'han passat i jo he canviat moltes lletres, no? Però de quant en quant algú s'havia de dir perquè no torni a passar. Perquè els humans siguem l'animal que sempre tropeixem en la mateixa pedra.
0: Totalment. I no sé si estàs amb mi, però en els temps que corren jo crec que cal deixar el missatge que aneu a donar més si cal, més... efectivament, en l'aire. Al igual que passa amb la nostra llengua, amb el valencià, en estos moments estem veient també les protestes estos dies dels docents i demés, i ha que continuar lluitant per la nostra llengua sempre.
1: Pues que sí, hombre, la nostra llengua, jo dic que siguem un país que cal dir que han portat 300 anys garrot en la llengua i encara la parlem. Els valencians siguen molt forts, i valencianes, per supost.
0: Que bonic. L'altre dia va vindre així l'organitzador d'Íntims al Castell i, clar, sempre li preguntem com va la venda d'entrades, perquè sou quatre artistes els que esteu dins d'este cartell, i em dia, no saps lo que vol la gent de Castelló a Pep Jimeno Botifarra. No sé si les tens ja totes venudes, però si no les tens venudes, falta molt, molt, molt poquet.
1: I jo també vos vull.
0: Que xulo. Doncs...
1: tinc un músic que és de Castelló, de la capital, que és Toni Porcar, i la veritat és que com a músic és molt bo, però jo em penso que com a persona encara és millor.
0: Que bonic. Envoltar-se de bona gent jo crec que és una de les...
1: Sou especials.
0: És una cosa bonica que ens diga Pep Jimeno Botifarra això sobre els castellonencs, així al nord de la comunitat que tantes ganes tenim de rebre. Doncs, Pep, ens queda disfrutar el proper dissabte, dia 7 de juny, a les 7 de la vesprada al teatre, amb la teua companyia i amb aquest missatge que posa en clau femenina tot el que som les dones.
1: Pues jo la veritat és que tinc moltes ganes de tornar al poble de no sé quantes torres té Onda.
0: Les 300 torres.
1: Pues això, jo és que a més conec el poble, perquè la plaça de la placeixa tan bonica que n'hi ha, gòtica, la part de l'església, jo és que quan vaig m'agrada esquadrinar, i Onda, pues, com ha anat dues o tres vegades, sempre m'ha agradat anar. I també n'hi ha una gran persona que és de Onda, que vaig anomenar-la, que li diuen Carmen Juan.
0: Correcte.
1: Tinc moltes ganes de veure-la. Segur que la veuré.
0: Un artista castellonenca amb moltíssim...
1: Un artista.
0: Amb molt de talent.
1: És artistassa.
0: És artistassa 360 graus, que diem així.
1: Encantadora.
0: Encantadora, correcte. Pep Gimeno Botifarra, de veres, ha sigut un plaer estar avui amb tu.
1: Igualment.
0: T'enviem una abraçada i gràcies per l'entrevista.
1: Ens vegem el diumenge.

Quina meravella acabar la setmana així, així que nosaltres ens acomiadem perquè arribem a les 2. Tornarem el proper dilluns a les 12:20 puntuals, com sempre, així a l'Oi Poro i Castelló, però de moment els desitgem que passen molt bon cap de setmana. Fins dilluns.

0: és la nostra botiga.
1: Moltíssimes i de baix.
0: De baix ningú farà pegar cabotatge. I si despega,
1: mal pegat.
0: Pues ja ho saps. Què collons.
2: Hoy por hoy Castellón. André.

0: ¿Qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos a esta tertulia del 5 de junio previa a este Club Deportivo Castellón Almería que se va a disputar mañana a partir de las 9 de la noche en el Skyfy Castalia, un partido muy esperado en la provincia, un partido muy esperado en la ciudad de Castellón, la ida de las semifinales del playoff de ascenso a Primera División, un partido que os contaremos además en un carrusel Deportivo Castellón muy especial de la mano de nuestro compañero Xavi Sidro, también con todo nuestro equipo técnico por supuesto detrás para que salga todo rodado y con invitados y comentaristas de lujo, así que mañana desde las 8 de la tarde todos muy atentos al 1521 de la onda media, al 91.2 y también a nuestro canal de YouTube y a nuestro Instagram donde se va a poder seguir en directo esa retransmisión del partidazo que nos espera mañana. Un Club Deportivo Castellón que además en la previa va a homenajear a los únicos tres futbolistas de la historia albinegra que han conseguido ascender a Primera División en dos ocasiones, son Juan Bautista Planelles, José Ignacio Viña y Pepín Ferrer. Planelles, ya lo sabemos, natal de Burriana, debutó con el Castellón en el 71, jugó 7 temporadas con la camiseta albinegra, para muchos el mejor jugador de la historia del equipo, 199 partidos y que como decíamos consiguió esos dos ascensos, el primero en 1972 y el segundo en 1981, y hoy tenemos la suerte de contar con su presencia en Radio Castellón Cadena Ser. Juan, ¿cómo estás? Muy buena esprada.
1: Muy bien, muy buena esprada, muy bien, ¿y tú?
0: Bueno, demà va a ser un día muy bonic y muy especial para vos, ¿no?
1: Bé, sí, però molt de nervis, que jo no tinc ja per a passar d'avui i s'estona tan nerviosa.
0: Després vindrà el partit en el que, com diu, pues, estarem tots molt, molt nerviosos i molt expectants, però volia parlar d'aquest homenatge que li farà el club a vostè i també a José Ignacio Viña i a Pepín Ferrer. Què suposa per a vostè?
1: Bueno, és un agraïment molt ja i un dels més que m'han fet en Castelló, que jo crec que immerescudament, però bueno, ja que són els tres únics que van pujar dos voltes al Castelló, pues benvingut siga.
0: Home, immerescudament no, vostè és un dels millors jugadors de la història del club i evidentment és important que el club faci aquest tipus de homenatges. Volia preguntar-li, què recorda d'aquells dos ascensos a Primera Divisió en el 72 i en el 81?
1: Sí, tinc moltes memòries. En el primer, el 71, me'n recorde que quan vam marcar els gols, el primer i el segon, sobretot en el segon que va fer Tonín, que el porter del Mallorca va fer una cosa molt estranya, agarrar el baló i va caure i no sé què.
0: Va ser en pròpia, no?, pràcticament.
1: Sí, va fer una cosa molt estranya, però és que la gent que va saltar al camp, alguns van abraçar al porter contrari, no sé, i que encara no m'explique jo com van abraçar al porter contrari, és que no. Ahí se va armar un cacau que ningú me va mantenir de moltes coses. Vamos. I en el segon, que a voltes, ahir vaig veure una volta molt ben filmada això, el penal, i que avui en dia jo no m'atreveria a tirar aquest penal, de circumstàncies, tot, ara, del nervi se me'n va al cor. I en aquell moment vaig anar jo decidir tot a tirar-lo,
0: Bueno, això és el que tenen els jugadors especials com Planelles i que estan ahí en els moments complicats i que van estar com tu o com vostè en aquells dos ascensos, aquells dos moments tan especials per al club. Ara han passat molts anys, 37 des de que el Castelló va estar per última vegada a Primera Divisió. Com ha vist l'equip aquesta temporada?
1: Jo el poc que estic enterat del futbol i que veig els reportatges que fan en televisió i tot això, jo des del primer dia que les veuré, i el Castelló és espectacular, el futbol que fa.
0: Sí, sí.
1: És una, i a més, una llàstima que fallen molts gols, no? Però és que jugar a futbol juguen, que jo crec que està a nivell de lo milloret en Primera Divisió d'Espanya, i el que vol dir del món, Això conforme els jugadors estos, a més, van com una moto, no sé com corren tant.
0: La veritat és que sí, que físicament és impressionant i com dius, també juguen molt, molt bé al futbol i per això estan en este playoff d'ascens a Primera Divisió. Per cert, quin ambient espera demà a Castalia? Perquè s'espera aquesta rebuda a l'equip des de les 7 de la vesprada i que Nacha, com ja va haver la setmana passada contra l'Eibar, un ambient espectacular.
1: Sí, l'ambient és espectacular, però sempre ha sigut així, les circumstàncies que han tingut en Castalia. Jo me'n recordo en la primera ascens, que clar, ara compten ahí que caben 15.000 espectadors només. Bueno, jo no sé, en el primer ascens aquell, faltant 5 o 10 minuts, van obrir les portes i ahir va entrar mig a Castelló, no se sap la gent que n'hi havia en aquell moment, és incontable, perquè la pista de l'atletisme estava tot ple de gent, és dir, no sé, és que cabrien, i contar-lo, això, va entrar molta gent faltant 10 minuts, que a l'anterior secana he guanyat van vindre tot a Castelló allí en aquell moment, crec jo.
0: Sí, sí, de fet.
1: Una barbaritat de gent.
0: De fet, es pot buscar a YouTube el partit, jo he buscat el resum, i és una autèntica barbaritat, com diu Juan, l'ambient que es va viure aquell dia a Castalia. Esperem que demà siga algo paregut i que l'afició un dia més siga clau per a que el Castelló logre un bon resultat contra l'Almeria.
1: Sí, bueno, clar, tenint en compte que són dos partits, bueno, però l'important seria que guanyaren així, i si no, encara que no fora un magnífic resultat, en un bon resultat n'hi ha poc, prou perquè el Castelló fora a casa pot fer també virgueria, no tenen per què desmoralitzar-se de res, que clar, i serà molt nerviós, el partit serà molt intens, mare meva.
0: Serà molt intens, com diu Juan, però estarem ahí per a viure-ho, a mi se homenatge a Juan Planegues en la prèvia i a mi se partidàs de la ida de la nada, millor dit, de playoff a primera divisió contra la Unió Esportiva Almeria. I sinó que, Juan Planegues, moltíssimes gràcies, ha sigut un honor poder contar amb la seva presència.
1: Moltes gràcies a vosaltres.
0: Una abraçada i que vagi molt bé demà.
1: Adeu.
0: Bueno, pues un placer, como siempre, poder hablar con una de las mayores leyendas, si no la mayor leyenda de la historia del Club Deportivo Castellón, como es Juan Planegues. Pero vamos a continuar con el análisis en albinegro y ahora vamos a hacerlo de la mano de nuestro compañero Àlex Cervera, de Castellón Plaza. Àlex, ¿qué tal? Molt bona vesprada.
2: Hola, bona vesprada, ¿qué tal?
0: Àlex, com estan els ànims? Ja, bueno, pràcticament poc més de 24 hores per al partit, un partit que portem somiant molt de temps, ara tenim l'oportunitat frontar una Almeria que és veritat que són els que han quedat tercers, que sobre el paper tenen grandíssims jugadors de moltíssima qualitat individual, però l'afició del Castelló va estar un dia més al costat de l'equip i no sé com veus, com t'imagines i aquest partit de demà.
2: Doncs el primer que és un orgull després d'estar amb l'altre amb Joan Bautista de Planelles, perquè demà tindrà aquest homenatge amb Pepín Ferrer. Jo crec que són, bueno, ja sabut per tots, ells que evidentment seran uns dels homenatjats en aquesta prèvia del partit. I un partit on jo crec que estem esperant aquest partit. Fa 35 anys estem esperant aquest partit, perquè hi ha molta gent que té 20, 22, 24, 25, 30 anys que no han viscut mai aquesta situació. Els que l'han viscut com jo fa 35 anys pràcticament ni ens recordem i tenim un record molt efímer i molt de xaval, molt de jove, sense ser conscient de tot el que hi ha darrere. I ara, amb la maduresa, veure aquesta situació, jo espero un partit molt xulo, amb molt de nervi. Crec que és un partit, i sobretot aquest miratge, crec que a tots els coneguts, amics i a gent en confiança l'he transmès, perquè crec que és un partit de tindre molta paciència. També és un partit que hi haurà molta gent que no està habituada a anar a l'estadi Castalia, perquè hi ha alguns socis que no han tret els seus abonaments. Seran 2.000, 3.000 persones que no són habituals de l'estadi Castalia. I jo demanaria que no es xula la primera, que no es perda els diaris a la primera, que no es deixi animar a l'equip, que sobretot que sumen, perquè si passa això passarà el dia de l'Eibar, si no passa això passarà el dia del Racing de Santander. Aleshores, els nostres mans estan als peus dels jugadors i estan en els lligers de Pablo Hernández i de Sergi Ripollès, que crec que van a preparar un partit, evidentment, per a guanyar, perquè no tenim un altre. O sigui, nosaltres hem d'anar sí a guanyar. Es poden vindre així un poc a especular i després rematar el partit en els Juegos del Mediterráneo. Però jo escolto aquesta setmana als jugadors dels Cerro Deportivos i també les declaracions que han fet en Almeria, lo que està llegint en Castelló Plaza. Bueno, jo crec que tota la setmana me da la sensació de que en l'Almeria es veu un toc superior,
0: sí.
2: I nosaltres crec que estem en un paper molt, molt positiu. És a dir, tenim un perfil de tu a tu, simplement es portem dos punts de la tabla classificatòria i no som tan diferents, i vaja, que ho diguem nosaltres o que ho diguin els aficionats, que qui té que tindre por és l'altre, que ho diga jo, no té cap valor. però que ho diguen una cosa, per exemple, que el que té que tindre por és el Castelló,
0: sí, sí.
2: Uau! Això crec que és una cicata important per als jugadors, eh? Jo crec que algun jugador pot eixir en sang, vull dir, el canivet entre les dents. Crec que és un partit de molta rauxa, de molta energia, i això ens pot donar un extra durant el partit.
0: Ixa frase se la podrien imprimir i pegar en les parets del vestidor per a motivar-se, com diu, i dir que en sang en el suís.
2: Segur. Coneixem com es motiva aquest equip, i aquesta frase està pràcticament marcada a foc en el braç. Que a la volta que vaig anar a treure un saque de banda, tenen que mirar que el que té que tindre por el Castelló. Perdona? Dos punts de diferència. A mi resulta que va i demà l'Almeria m'ho fot 0-3.
0: Sí, sí, pot passar.
2: Però primer anem a jugar, no?
0: Totalment. Escolta, Àlex, respecte a l'11, és veritat que tenim la baixa molt sonada, evidentment, de Brian Chipenga, un jugador molt important durant la temporada. Com creus que Pablo va a suplir a este jugador?
2: Uf, jo tinc ahí dos dubtes, encara que ho tinc molt, molt clar. Tinc dos dubtes i jo pense que no va canviar molt el que va haver. Crec que una de les opcions és lateralitzar un poc més a Jakobsen, que ocupa la posició de Chipenga. L'altra és que Doué tingui un paper d'enllaç de mitja punta i per darrere que estiguin de la barrena i barri suplint les esquenes i que ell no tingui aquesta responsabilitat de treure el baló des de darrere i simplement que estiguin més pres. Uh-huh. El que passa que a Doué, aquestes Douées que fa poden ser meravelloses o poden ser horroroses. Yeah. I en un partit de tant de voltatge, jo no sé si aniria pel més segur. És que sí que tinc clar que el paper de Suero té que ser de revulsiu, que crec que és un dolcet que ens va molt bé i que ens pot ajudar molt de revulsiu. Crec que l'última mitja hora amb un equip desgastat físicament, amb moviments en les peces i les lectures entre línies, ell pot treballar molt bé. I no crec que fiqui Álvaro. Jo crec que o fica Doué en la mitja punta, o fica Jakobsen on estava i fica Raúl Sánchez en l'esquerra, que l'altre dia va tenir uns bons minuts, i no hi ha moltes més opcions serioses. Se m'ocorreix una, i no la descarte.
0: Quina és?
2: Que és, però és un poc una marrategui, que és que jugue Lucas Alcázar en aquesta posició d'extrem esquerra. Però clar, no serà un extrem
0: calador,
2: serà un extrem fixador. Ja. Un que es vagi a cavar dalt, que crea espais al mig, clar.
0: Bueno, pues veurem, perquè com dius no està clar el que farà demà Pablo Hernández. Estarem molt atents a aquesta prèvia del partit a conèixer el 11. El que volia preguntar-te més enllà del 11 és pel tipus de partit que creus que serà i si creus que el Castelló, jo pense que no, però tal volta l'Almeria sí, fa un partit molt de tindre en compte que és l'anada i pensant en la tornada.
2: Sí, jo penso que no es tornen amb botxos. A veure, ells tenen un gran atac, que és com el nostre, però tenen una defensa que no és lo potable que és la nostra. És més, el seu porter ja ha fet alguna que altra pifiada important, crec que va ser contra nosaltres i el partit següent va fer la mateixa pifia d'eixir, no pegar-li a valor i li ha costat els gols. No és una defensa molt fiable. A mi, Rodrigo Eli, Bonini, me pareixen bons jugadors, però que no els han tret. Rubi, que està criticat i amb raó, perquè no els ha tret tot el profit. Tenen un plantillón espectacular. Jo penso que va ser un partit de molta tensió, de primers 20 minuts, ells voler que no passin moltes coses i que aquesta brofegada de l'aficionat del Castelló, que potser es tranquil·lis, desapassiu un poc, que ens letarguem un poc en l'animació. Jo penso que ells voldran buscar un poc això. I ja t'he dit que els 6 de darrere no crec que passen del mig del camp en la primera part. Rubí no és imbècil, és un entrenador molt, molt intel·ligent i voldrà que, si puja a lateral, escolta, l'extrem se me queda darrere i cobertes de les esquenes. Falteta ràpida, no provocar transicions ràpides, perquè ara doncs, anem a buscar transicions i jo crec que anem a buscar rock and roll des de primera hora. I si pot ser heavy metal, millor en cap. Quan més dur toque la guitarra, per a nosaltres millor. Ells volen també rock, però no tant com nosaltres. I jo crec que per això el Castell buscarà molta marxa, moltes accions, molt de dinamisme, molt de cop ràpid, molt de militar-se, molt de canviar de posicions, molt d'intentar els primers 20 minuts haver llançat dos gols a la porta. I ells, evidentment, hi seran els seus joves i hi serà la contra. El que jo espero que Pablo i Sergi puguin llegir o està llegint també, és que nosaltres últimament estem beneficiant molt la contra de la contra.
0: Sí.
2: I crec que quan nosaltres recuperem, després que hem fet la contra, no fem un atac estàtic. Devem de donar-li molta velocitat, molta marxa, molt de dinamisme i buscar los darrers quan encara no s'hagin tancat. Esperi ser partit i espere sobretot anar amb un resultat a favor. Jo crec que estic convençut de que anem a marcar i a veure si la verge de la Llanera tira un mantet i es deixa la porteria a cero, que això sí que seria meleta de Romer, i seria anar molt als Juegos del Mediterráneo. Per exemple, amb un 1-0, per a mi seria un resultat fabulós.
0: Jo crec que sí, jo crec que ho signem i estic prou d'acord amb el que comentaves del tipus de plantejament que segurament faran el Castelló, que anirà al 100%, que anirà, com tu dius, a buscar rock and roll i si pot ser heavy metal, i segurament l'Almeria que no estarà per la labor i que voldrà que passen menys coses al partit. Així que, Àlex Cervera, moltíssimes gràcies per estar en aquesta prèvia del partit i res, ens veiem demà a Castalia.
2: También, patirem demà.
0: patirem,
2: però...
0: Valdrà la pena.
2: La nostra camina, que la tenim a la costa de l'altra, sí. Un gol pensar moltes d'alegria.
0: Esperem que sí. Àlex, fins demà.
2: Una abraçada.
0: Una abraçada per tu també, Àlex. Moltíssimes gràcies. Bueno, pues esta es la previa que hemos hecho a nada, a 25 horas y 20 minutos ahora mismo de que empiece ese auténtico partidazo que, como os decimos, os vamos a contar aquí de primera mano en Radio Castellón Cadena Ser, con Xavi Siedro a los mandos de ese carrusel deportivo Castellón, con todo nuestro equipo técnico, con Álvaro Jiménez, con Felipe Campos, con Álvaro Corro, también en esa preparación del partido para que todo vaya perfectamente y también, evidentemente, con invitados y tertulianos de lujo que nos van a ayudar a vivir este Castellón-Almería de mañana de la mejor manera posible, con muchos nervios pero también con muchísima ilusión, porque hay, y sí, y si al Castellón le da por hacer un buen playoff y el año que viene lo tenemos en primera división. Con esto nos despedimos, ya saben que volvemos mañana con Carrusel Deportivo para contarles lo que pase en ese auténtico partidazo. Que pasen una feliz noche, hasta mañana.
3: La Ventana, con Carles Francino.